0: Decía Martin Luther King que al final no recordaremos las palabras de nuestros enemigos, sino el silencio de nuestros amigos. Desde entonces ha pasado poco tiempo, pero han cambiado muchas cosas. Ese silencio del que habla Luther King es el que ha empezado a penalizarse entre la opinión pública, como decía estos días Javier Bardem desde el Festival de Cannes. La neutralidad, decía, ya no es una opción. Ahora lo que penaliza no es expresarse políticamente, sino el silencio, quedarse callado o mirar hacia otro lado. Y eso, creo, es una victoria colectiva. Los que pueden alzar la voz y no quieren hacerlo por lo que sea, me parecen unos cobardes, añadía el actor, que con su defensa palestina durante los Oscar rompió el status quo y el silencio que reinaba en Hollywood hace unos meses. Es verdad que no todo el mundo, obviamente, tenemos el altavoz de Javier Bardem, no todo el mundo tenemos el poder de Radio Televisión Española y no todos podemos arriesgarnos a decir lo que pensamos. Pero sí podemos intentar, en la medida de lo posible, aportar un pequeño granito de arena, un gesto, aunque no sea demasiado grande. Por ejemplo, no permanecer impasibles cuando somos testigos directos de la inhumanidad. No anestesiarnos ante el dolor. No permitir que nos griten bulos, falsedades o mentiras. Y no dejar que nadie defienda lo indefendible. No es fácil, soy consciente, pero cada vez somos más los que no tenemos miedo a quedarnos callados. Como dice esta canción, las palabras de los profetas están escritas en las paredes del metro y son susurradas en el silencio. Hasta mañana, Juan Ramón. Que tengáis un buen día.
1: Gracias, Eva. Muy buen día. Con esto llegamos a las 8 menos cuarto. En Canarias, 7 menos cuarto. Se queda usted con las territoriales de Radio Nacional en las mañanas de esta radio pública.
2: Radio Nacional. Radio 5. Cataluña.
3: Bon dia, és dilluns 18 de maig. Són 7:45 del matí. Comença una setmana decisiva per segellar els pressupostos de la Generalitat. El govern i Esquerra acosten posicions amb diversos acords que van agafant forma. Aquest matí, el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder dels republicans, Oriol Junqueras, escenificaran l'acord per construir el tren orbital, aquella línia que ha d'encerclar Barcelona sense passar per la capital catalana. I, segons fonts consultades, també estarien ultimant un acord perquè la Generalitat i l'Ajuntament tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca. Tot plegat dispara el calendari, que podria fer que a finals de la setmana els comptes encetin novament els tràmits parlamentaris. En breu entrem en matèria. Abans ens interessem per la previsió meteorològica. Emet Juan Carlos Piña.
4: Bon dia, què tal? Avui a la meitat oriental de Catalunya tenim el cel molt ennuvolat amb probabilitat d'algun ruixat. Durant la tarda esperam ruixats ocasionalment amb tempesta al quadrant nord-est que podran ser localment forts, deixant acumulacions a la província de Girona de 20 litres per metre quadrat en una hora. Al Pirineu Occidental avui cel ennuvolat, sense descartar precipitacions dèbils. A la resta de la comunitat, intervals de núvols. Les temperatures avui se mantenen sense canvis o pugen. Arribarem a màximes de 26 graus a Lleida, 22 a Barcelona, 21 a Tarragona i 20 a Girona. Per altra banda, bufa vent fluix variable predominant la component oest a l'interior i la component sud durant la tarda al litoral i prelitoral. És una informació d'EMET.
3: I quina és la situació a aquesta hora a les carreteres? RAC, Ferran Arandiga.
5: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns destacant dues incidències. Tenim un accident a la A2 a l'altura d'Òdena que obliga a tallar la calçada tot just fa uns instants en ambdós sentits de la marxa, provocant un quilòmetre de lentitud. També tenim una avaria, en aquest cas de la C31 a l'altura de Gavà, que en direcció Barcelona deixa els vehicles al voral, provocant un quilòmetre i mig també de retencions. Pel que fa a la resta de la xarxa, però, trobem també moltes cues amb molta intensitat, sobretot als voltants i accessos de Barcelona. Tenim retencions amb tot el nus de la Trinitat, on es destaca la C58 amb cua ja des de Sant Quirze i tot plegat, on de retruc, com és habitual, afecta les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Al Vallès encara tenim retencions a la AP7 en sentit Tarragona, des de la Roca i Montornès fins a Barberà del Vallès, de manera intermitent en sentit sud. També a la C16 hi ha congestió d'entrada cap a Barcelona pels túnels de Vallvidrera. Recordem, però, també que des del Llobregat continuen també les retencions en direcció a la capital catalana per l'A2 i la B23 des de Pallejà i el Papiol. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
3: Per ser aquells que hagueu de circular amb tren, que sapigueu que avui es recupera completament el servei del tren de la línia R1 i també de la RL4 per Manresa. A més, es reconfigura el servei de l'L3, la RL3, volíem dir, i l'RL4. Salutacions de la Diana Llacai a les vies de so. I de qui us parla, Anna Pujol. Comencem. El govern, Esquerra i els comuns encaren una setmana decisiva per segellar els pressupostos. Uns comptes que aquesta tarda se sotmetran a l'aval del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. A l'acord per construir la línia orbital ferroviària, que signarà avui el president de la Generalitat, Salvador Illa, amb Oriol Junqueras, se sumaria ara una entesa perquè Catalunya tingui la majoria del consorci de la zona franca. Veguem els detalls. Lorena Enns, bon dia.
6: Sí, bon dia. Segons fonts properes, les negociacions govern i Esquerra ultimen un acord perquè Catalunya tingui la majoria del Consorci de la Zona Franca. Aquesta entitat pública, dedicada a la gestió d'infraestructures logístiques, està presidida actualment per l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, però qui té la majoria en la governança és l'Estat. El que proposen els republicans és que la Generalitat i l'Ajuntament tinguin el 55% del Consorci i l'Estat el 45% restant. Un avenç en sobirania que, juntament amb la creació de la societat mixta que ha de garantir les inversions a Catalunya i a l'acord per la construcció de la línia orbital ferroviària que escenificaran aquest migdia Illa i Junqueras permetrà al Consell Nacional dels Republicans avalar els comptes aquesta tarda. Aquest fet dispara el calendari. Demà dimarts, amb dos líbers es rubricarà l'acord. Dimecres tindrà lloc la bilateral Estat-Generalitat per concretar els compromisos assumits. L'acord amb els comuns arribarà previsiblement dijous i serà divendres quan el govern aprovi els comptes en Consell Executiu. Per segona vegada iniciaran el recorregut parlamentari. I aquest cop sí, si res no canvia, amb el vistiplau de la majoria de la investidura.
3: Gràcies. De la seva banda, els comuns demanen actualitzar l'acord que van signar amb els socialistes 2 mesos després de signar-lo, marcats per les negociacions. La seva líder, Jéssica Albiach.
7: Teníem un acord de pressupostos amb el govern el mes de febrer, però evidentment a aquestes alçades ja no estem parlant d'un pressupost que siga pel 2026, sinó que estem parlant per un pressupost que és de legislatura i això vol dir que també ha de servir pel 2027 i pel 2028.
3: Demanen més inversió en habitatge, que l'executiu freni la línia de tren R-Aeroport i una llei que gravi les grans fortunes per tal de finançar més polítiques socials. El sindicat majoritari dels docents, USTEC, de la seva banda, insta Esquerra i els comuns a incloure les seves reivindicacions en les negociacions dels pressupostos. Insisteixen que els nous comptes públics han de servir per resoldre el conflicte educatiu amb partides pressupostàries que responguin les seves demandes, tot plegat en una nova jornada de mobilitzacions per part del personal educatiu. Avui estan cridats a la vaga els docents d'escoles i instituts de la comarca del Barcelonès i el Consorci d'Educació de Barcelona. Tot plegat inicia una nova setmana de mobilitzacions, com dèiem, marcada per la reunió de la mesa sectorial convocada demà dimarts per la Conselleria d'Educació. Des d'USTEC amenacen amb no assistir a la trobada si no hi ha una nova proposta per part del departament. Lleida és el municipi de Catalunya amb la bretxa socioeconòmica més gran entre el seu barri més ric i el més pobre. És el que diu l'índex socioeconòmic territorial de l'IDESCAT, que assenyala una diferència de gairebé 100 punts entre el centre històric de la capital del Segrià i Ciutat Jardí. De fet, les 4 capitals de demarcació és on s'observen les diferències més grans entre zones del mateix municipi amb una bretxa que supera els 90 punts. D'altra banda, segons l'índex, Matadepera, Tiana i Sant Just d'Esvern van ser els municipis de més de 1.000 habitants més benestants de Catalunya el 2023 i Salt, Sant Pere Pescador i Serós, els situats a la banda baixa. I també els expliquem que la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona ha donat negatiu en antivirus en la segona prova PCR que se li ha practicat. També ho ha fet una dona ingressada a Alacant, sospitosa també d'antivirus. Ambdues són contacte d'una dona amb antivirus i ambdues es mantenen asimptomàtiques. Podran rebre visites dels seus familiars que hauran d'anar protegits i si l'evolució continua sent favorable. A partir del proper dissabte continuaran l'aïllament des de casa seva. Aquest dilluns es farà la segona prova PCR, també al grup de 14 espanyols ingressats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, entre els quals hi ha 5 catalans. 13 continuen sense símptomes. L'únic positiu, un home de 70 anys, presenta símptomes lleus, fet que, pel qual continua a la planta de màxim aïllament. Repassem ara altres notícies en format breu amb l'Àlex Eloi. Bon dia.
8: Bon dia.
3: Torna a la presó de Ponent l'exconvicte detingut aquest cap de setmana a Lleida després d'intentar robar en un supermercat. Es tracta d'un pres considerat perillós i no rehabilitat, pel qual la Fiscalia demana vigilància als Mossos d'Esquadra.
8: L'home havia sortit de la presó feia només un mes, tot i els informes que alertaven del risc de reincidència. Divendres va entrar a robar en un establiment comercial del barri de Pardinyes, armat amb una pistola, i va amenaçar una treballadora del local, però va fugir sense emportar-se res. La Guàrdia Urbana de Lleida el va detenir i aquest diumenge ha comparegut davant la jutgessa, que n'ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per un delicte d'intent de robatori amb violència. L'home ja havia estat condemnat a 64 anys de presó per 3 assassinats comeses a Barcelona. Va complir 22 anys de condemna i va sortir en llibertat el 2020, però l'any següent el va tornar a detenir a Lleida.
3: Crítiques de Junts, PP i Vox a Barcelona després dels dos tirotejos, un d'ells mortals, en menys de 12 hores a l'àrea metropolitana de Barcelona.
8: Acusen tant el govern municipal com el català de ser incapaços de garantir la seguretat i demanen la compareixença de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Els Mossos i la Guàrdia Urbana ja investiguen els dos successos. El primer, dissabte a la tarda, al barri de la Marina de Port, al districte de Sants Montjuïc, que va acabar amb un home mort. El segon, la matinada de diumenge a l'Hospital de Llobregat, que va acabar sense ferits.

0: En esports parlem de futbol. El Barça guanya contra el Betis 3-1 i fa història en convertir-se en l'equip que ha guanyat tots els partits de Lliga a casa. En el partit de comiat a Lewandowski. De la seva banda, l'Espanyol signa la permanència a la Lliga després de guanyar contra l'Osasuna 1-2. Qui no ho té tan clar és el Girona, que ha perdut contra l'Atlètic de Madrid 1-0 i haurà de guanyar contra l'Elx aquest cap de setmana si vol evitar passar a segona divisió. En busquem els detalls. Josep Capel, bon dia.
1: Bon dia. Una penúltima jornada pels equips catalans amb dues victòries i una derrota. La pitjor part, el Girona, que va caure 1-0 al Metropolitano, el gol de Lokman, i ara mateix i és avantpenúltim, amb 40 punts en zona de descens. La bona notícia és que depèn de si mateix aquest cap de setmana per poder mantenir la categoria. Això sí, ha de guanyar sí o sí a Montilivi a l'Elx. Si ho fa, mantindrà, com dic, la categoria. La permanència, si empata o perd, serà equip de segona divisió. L'Espanyol, que ja pràcticament tenia la salvació assegurada després de la victòria davant de l'Atlètic Club de Bilbao, va guanyar novament, segon partit consecutiu, en aquesta ocasió a Pamplona, davant d'Osasuna, 1-2, gràcies als gols de Romero a la primera part i Quique García a la segona. Amb aquesta victòria, 45 punts, i ja té matemàticament la permanència. I en quant al Barça, doncs, darrer partit al Camp Nou, a casa, 19 de 19, un rècord pel conjunt de Hansi Flick, que hi va guanyar el Betis per 3-1, doblet de Rafinha i gol de Cancelo, tot i que va estar marcat pel comiat de Lewandowski a l'acabar, parlaments al públic i, sobretot, llàgrimes als ulls i agraïment per aquestes 4 temporades vestit de blaugrana.
0: I parlem de motor commoció al Gran Premi de Catalunya de MotoGP per l'accident d'Àlex Márquez, que ha hagut de ser intervingut. Jorge Agüero, bon dia.
2: Bon dia. El pilot Cerverí va ser operat a nit de la clavícula dreta i encara està pendent de conèixer quin serà el tractament per sanar la vèrtebra C7, l'última a la zona de la cervical, sí que també es va trencar ahir en un dels pitjors accidents que es recorden al circuit de Montmeló en els darrers anys. No va ser, malauradament, l'únic sinistre en la cursa perquè una estona després, el pilot francès Johann Zarco també va patir una caiguda molt lletja, quedant-se-li la cama atrapada entre la roda i el xassís de la seva moto. Un incident que va provocar també el seu viatge d'urgència a l'Hospital General de Sant Cugat del Vallès i que de moment li ha deixat trencats els lligaments de la cama afectada. La cursa, però, va finalitzar amb la victòria per a l'italià Fabio Di Gian Antonio, seguit de Fermín Aldeguer i Pecco Bagnaia. Amb Moto2, la glòria se la va endur al madrileny Manu González i en Moto3 el murcià Máximo Quiles.
0: I en bàsquet, victòria dels equips catalans. El Barça ha guanyat el Tenerife 97-102, també ha vençut el Joventut contra el Real Madrid 81-89 i el Lleida ho ha fet contra el Gran Canària 75-72. I d'altra banda, el Vila-sana s'ha coronat a la Copa de la Reina d'hoquei patins. De la cultura, Girona, Temps de Flors, tanca la 71a edició superant els 400.000 assistents, un 10% més que l'any passat. Les majors afluències de públic han estat durant els caps de setmana, dilluns i dijous. Les escales de la catedral, el Call Jueu, els quatre ponts del Barri Vell, que també han format part de la mostra d'aquest any, han estat els espais més visitats.
3: I ens ha agradat tot, però més que res, que és les escales de la catedral.
4: Todo muy bonito, precioso, me ha encantado.
5: Un que ens ha impactat bastant ha sigut una aixeta que reja flors bastant gran i bastant espectacular. Està molt bé.
0: I tanca la 30a edició del Trapezi de Reus amb 45.000 visitants i frega la plena ocupació en la majoria d'espectacles de sala. Una 60a de companyies i una 80a de funcions s'han repartit entre places, carrers i teatres de la ciutat i han participat més de 300 professionals. I qui també baixa el taló aquest diumenge ha estat el còmic BSN, amb una edició marcada per la internacionalització i el talent femení, així com per una gran acollida del públic. Enguany, tot i disposar de menys espai, el contingut del saló ha estat complet els 3 dies que ha durat, amb 92.000 visitants.
6: Sempre intento comprar un còmic o dos i si puc tenir la firma també. I m'he portat una carta del tarot del Thomas Hijo perquè també me'l pugui firmar. Com que enguany s'ha celebrat el 25 aniversari del Senyor dels Anells, doncs, per aprofitar tot.
0: I acabem amb Fado.

0: L'habitatge recula un 2% al març fins a superar les 61.000 operacions i tanca en negatiu el primer trimestre de l'any, Climent Sabater.
1: Malgrat que el mercat desaccelera, la xifra de vendes d'habitatge de segona mà és la més alta de la sèrie històrica en un mes de març amb 48.000 transaccions. L'obra nova només representa una de cada 5 operacions. El mercat immobiliari encadena 3 mesos de baixades amb el retrocés del 2% i les 61.000 transaccions del març. A Catalunya el mercat també pateix una frenada. En aquest cas la primera de l'any i la compravenda d'habitatge retrocedeix un 3,5%, però malgrat això supera les 10.000 transaccions. Es trenca així amb 6 mesos consecutius de pujades en la venda de pisos a Catalunya.
0: Gràcies, Climent. I també els expliquem que els agents rurals redoblen esforços per seguir amb la captura dels porcs senglars que encara queden a Collserola. Les properes setmanes s'incorporaran 100 efectius més, tot plegat amb l'objectiu d'enllestir feina abans no comenci la temporada d'incendis forestals i minimitzar l'impacte de la vaga convocada per la setmana vinent al cos. Joana Cendra.
2: Es calcula que a Collserola encara queden uns 700 animals vius. Ara mateix hi ha 50 agents rurals sobre el terreny i 100 efectius més externs al radi principal de 50.000 hectàrees. En les properes setmanes s'han d'incorporar 100 efectius més, tots externs. Tot per accelerar les captures abans no arribin els incendis. Josep Antoni Mur, inspector en cap dels agents rurals.
3: Nosaltres tenim un contracte amb el Secretariat Nacional de DEIFAS, que actualment estan sobre un centenar de persones que estan col·laborant, sobretot en tasques d'extracció dels cadàvers, dels animals, i la prospecció també dels cadàvers a aquestes zones. I la previsió és que s'incorpori personal de Traxa per incrementar la nostra capacitat de captura.
2: A més, la setmana vinent els sindicats han convocat una vaga de 3 dies que podria restar efectius al dispositiu contra la PPA i també contra la prevenció d'incendis. La direcció del cos ha presentat un pla per passar de 800 a 1.300 agents fins al 2030 i construir també diverses bases operatives dispersades pel territori.
0: Ens movem pel territori. Barcelona Ciutat presenta el seu primer pla antiracista amb mesures concretes en diferents àmbits, com l'habitatge, amb la voluntat de crear també aliances internacionals en contra de l'odi. El pla s'ha presentat durant la inauguració del Fòrum Barcelona 2026 per la justícia racial. Maite Boada.
4: Barcelona dona un pas endavant contra el racisme i passa de les declaracions als fets amb el seu primer pla antiracista estructurat en 6 eixos i 23 mesures concretes, en què, entre altres, es proposa promocionar la diversitat de la plantilla municipal i l'actualització del protocol que asseguri el respecte a les pràctiques funeràries de les diferents comunitats religioses i espirituals de la ciutat. Durant la presentació del pla, l'alcalde Jaume Collboni s'ha mostrat convençut que les coses poden canviar i en aquest sentit ha proposat Barcelona per liderar el moviment internacional antiracista.
5: Ho hem de fer coordinadament també a nivell internacional, com ho estem fent, però ho hem de fer amb esperança i amb alegria perquè aquesta guerra la guanyarem.
4: El Pla Antiracista de Barcelona té un pressupost de 3,5 milions d'euros i pretén desenvolupar les mesures al llarg de 10 anys.
0: A Tarragona, la Cambra del Comerç ha tornat a reclamar que els comerços de la ciutat obrin el diumenge. Pilar Ribàs.
6: Una petició que arriba després que el Centre Comercial Parc Central hagi presentat un contenciós administratiu contra l'Ajuntament perquè ampliï la zona de gran afluència turística. Això permetria a les grans superfícies obrir en diumenges i festius. Laura Roger, presidenta de la Cambra.
7: Si tu vols comprar unes sabates, les pots comprar a les 3 de la matinada. Amb Amazon te les porten a casa, o sigui que pots comprar els dies de cada dia, a la nit i el diumenge i els festius. Jo penso que posar portes al camp és inútil. Avui dia ja no té massa sentit lo dels horaris perquè la gent pot comprar l'hora que vulgui i el dia que vulgui.
6: Unes declaracions que ha fet després de la signatura del protocol d'adhesió de les Cambres de Comerç de Tarragona, Reus i Valls a l'Associació per l'Impuls Metropolità del Camp de Tarragona. La mobilitat i la posada en marxa de l'Agència de Promoció s'han fixat com a principals línies de treball.
0: I a Girona, les brigades municipals continuen avui amb el desmuntatge de les instal·lacions de Temps de Flors. Els comerciants fan un balanç positiu d'aquesta edició que, segons l'Ajuntament, ha estat multitudinària, amb més de 400.000 visitants. Gemma Esteve.
8: Els operaris continuen avui amb el desmuntatge de les més de 140 instal·lacions de Temps de Flors, una feina que s'allargarà fins dimecres.
9: Avui és un dia de molta feina, ja comencem a desmuntar-ho tot, vam començar ja al vespre, però bueno, avui de dia ja comencem a treure tots els espais exteriors i anar fent.
8: Amb la mostra ja acabada, els comerciants coincideixen que han estat dies molt bons. Asseguren que Temps de Flors és una de les setmanes més importants de l'any i alhora l'empenta que marca l'inici de la temporada d'estiu.
10: Hi ha hagut molta gent, aquest carrer pensa que és només d'un sentit, és de baixada i la gent queda aquí col·lapsada.
8: L'única crítica és la previsió de pluja, que no s'ha complert del tot i que, segons creuen, ha frenat l'arribada de visitants aquest últim cap de setmana.
11: Es nota que les aplicacions del temps fa que

0: la gent ho miri molt generalitzat i no assisteixi.
1: Segons dades de l'Ajuntament de Girona, aquesta edició tanca amb més de 400.000 visitants, un 10% més que l'any passat, i consolida la mostra com un dels grans atractius de la ciutat.
2: Un estudi internacional liderat per l'Institut d'Investigació contra la Leucèmia Josep Carreras ha identificat que un subtipus de linfoma de cèl·lules grans, el tumor de la sang més freqüent en adults, és més letal en dones que en homes, però també una classe de fàrmacs que ja s'estan provant en laboratori que podria beneficiar específicament a les dones que el desenvolupen. Ens ho explica l'Anna Banyeres.
3: El linfoma de cèl·lules grans és el tumor de la sang més comú, és molt agressiu, de creixement molt ràpid i és molt heterogeni, el que significa que s'expressen diferents malalties, tot i que s'agrupa sota el mateix terme. Ara, però, l'anàlisi de dades de 5.000 pacients ha descobert que existeix un subtipus que és 4 vegades més letal en dones que en homes per una alteració del cromosoma X. Ari Malnic, director de l'Institut de Recerca Josep Carreras.
4: I descobrimos que la llave sí está en el cromosoma X, el cromosoma femenino, que las mujeres tienen dos copias. Y lo que se descubrió es de que una de las copias se activa en forma abnormal i produce efectes mucho más severos.
3: Aquesta troballa, que confirma que és necessari diferenciar la biologia del càncer, ja treballa en opcions terapèutiques, atenent que ja existeix un tipus de fàrmac dissenyat per d'altres malalties que és capaç de bloquejar el creixement tumoral.
4: Puede contrarrestar ese efecto y que, por lo menos en el laboratorio, da efectos mejores en las mujeres que los hombres.
3: En paral·lel ja es treballa en buscar biomarcadors que detectin quan es produeix l'alteració del cromosoma X per identificar quines dones estan en risc.
2: L'Audiència Nacional ha ordenat a Hisenda que retorni més de 60 milions d'euros a Shakira per les sancions que li va imposar durant l'exercici del 2011. Els magistrats donen la raó a l'artista colombiana i conclouen que no tenia residència fiscal a Espanya en aquell moment. La sala veu provada una estada de 163 dies, quan el temps que exigeix la llei per tributar a Espanya és de 183. Per Carlos Cruzado, del Sindicat de Tècnics del Ministeri d'Hisenda, la sentència incorre en certes contradiccions.
5: Tiene cierta contradicción la sentencia cuando dice que ha acreditado Shakira que 183 días vivió fuera de España, y esto en principio en la propia sentencia no se aclara.
2: Per això anuncia que recorreran la decisió al Tribunal Suprem. Cruzado recorda que aquesta resolució correspon només a l'exercici del 2011, però Shakira va reconèixer frau fiscal entre els anys 2012 i 2014 i va acceptar una pena de 3 anys de presó que no va haver de complir i 7,3 milions d'euros de multa. De la cultura, Mercè Rodoreda, Montserrat Roig, Carmen Laforet, Josep Maria Miró, Angélica Lidel o Sílvia Pérez Cruz són alguns dels protagonistes de la nova temporada del Teatre Nacional de Catalunya. La seva directora artística, Carme Portacelli, s'acomiada de l'equipament amb una programació dedicada a la ciutat de Barcelona que presenta 32 espectacles. Marta Orquín.
6: Sílvia Pérez Cruz inaugurarà la temporada del TNC a la Sala Gran el 19 i 20 de setembre amb un concert especial dedicat a la ciutat de Barcelona, el focus del nou curs del teatre que estrenarà el Cadell de Josep Maria Miró i La mare Coratge i els seus fills de Bertolt Brecht, dirigida per Josep Maria Mestres i amb Emma Vilarassau encapçalant el repartiment. Tres escriptores barcelonines tindran un pes especial: Mercè Rodoreda, de qui s'estrenarà una producció pròpia de l'Hostal de les Tres Camèlies, amb dramatúrgia de Pablo Ley i direcció de Carme Portacelli; Montserrat Roig, amb Roig i Violeta, un muntatge a partir del Temps de les Cireres i L'Hora Violeta, càrrec de Daniela Feixas i Magda Puyo; i Nada no res, adaptació teatral de la novel·la de Carmen Laforet. Tres autores que representen el passeig per Barcelona, el que ens convida aquesta programació, l'última de Carme Portacelli, després de 6 temporades com a directora artística del TNC.
7: I són visions d'una Barcelona molt diferent en el temps, no? I totes elles parlant de com s'ha de sortir de la foscor, i totes elles parlant d'un moment negre en el qual es viu en aquesta ciutat, però tota la força interior i interna de la ciutat que fa que exploti cap a un altre lloc.
6: Angélica Lidl, amb una nova producció, tancarà el nou curs, on tornarà la tercera fuga de Victoria Spumberg i per on també passaran Agrupación Señor Serrano, Chema Muñoz, Alfredo Sanzol, la dansa de la coreògrafa israeliana Sharon Eyal i la tercera edició del cicle Barcelona Calling, amb espectacles de l'Orient Mitjà.
2: Doncs amb aquestes propostes marxem. La informació continua en aquesta sintonia, també al portal rtv.cat. Nosaltres hi tornem demà. Que passin una molt bona tarda.